0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29€ al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Visca, fem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
7: A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
8: Bon dia, dissabte 11 de juliol, dissabte de certa treva amb la calor. Núria Saró, bon dia.
9: Hola, molt bon dia. La jornada comença ara mateix amb 21 graus a Lleida, 24 a Girona, 25 tant a Barcelona com també a Tarragona. Al llarg del dia les temperatures aniran pujant, però no s'enfilaran tant com ahir. Esperem unes màximes que es moren entre els 27-31 graus a la costa, 33-38 a l'interior. Ara mateix tenim alguns xàfecs entre la Cerdanya, Berguedà, també el Bages, aniran a menys al llarg de les pròximes hores, però es tornen a activar a la tarda. Avui la temperatura de l'aigua del mar estarà al voltant dels 25 graus a la Costa Brava i els 28 a la Costa Central i Costa Daurada.
8: Repassem ara l'actualitat informativa. Tot i la treva que ara explicava la Núria, el Pla Alfa marca en vermell 186 municipis per risc molt alt d'incendi, una cinquantena per risc extrem. A banda, hi ha tancats els accessos a 8 parcs naturals, entre els quals la Serra de Montsant, Sant Llorenç del Monilobac i Montserrat. Pel que fa als incendis, ara mateix no n'hi ha cap d'actiu. Ahir al vespre els bombers van donar per controlat el de Sant Manat, que ha cremat 200 hectàrees, i els de Guimerà i Navarcles, que estan estabilitzats. Per la seva banda, el govern admet que va tard amb les tasques de prevenció d'incendis i que totes les actuacions necessàries no estaran enllestides fins al 2033. Els tres eixos amb què treballa la Direcció General de Boscos per crear tallafocs i accessos als bombers requeriran empreses privades amb infraestructura per desforestar milers d'hectàrees, Oriol Soler.
10: La Direcció General de Boscos treballa en tres prioritats: franges protectores a les zones habitades, perímetres de protecció als boscos per prevenir incendis a espais amb molt combustible i 14 eixos de contenció estratègics per evitar que incendis ja existeixin existents acabin propagant-se més.
11: Sabem que anem tard com a territori, anem tard com a país. És clar que hem d'accelerar, i així ho ha fet el govern, ha posat clar una estratègia. Ens agradaria que estigués fet, però sabem que aquesta és una tasca complicada, que té un impacte sobre un gruix important del territori, molta superfície.
10: És Jaume Minguell, director general de Boscos de la Generalitat.
8: I després de la tragèdia d'Almeria, el govern demana que ningú s'autoevacuï en cas d'incendi a prop de casa seva. També els equips d'emergència demanen fer cas a les indicacions dels professionals. Núria Parlon, consellera d'Interior, en declaracions a Ser Catalunya.
12: I sobretot evitar les autoevacuacions i evitar prendre riscos per allò de dir jo m'ho coneixo, jo per aquí puc marxar, jo per aquí, jo sé que per aquí tinc una sortida, perquè el foc és molt traïdor.
8: Tot plegat després que desenes de milers de catalans s'hagin hagut de confinar a casa durant aquesta setmana perquè tenien incendis forestals a prop de les seves llars. A Lleida, coincidint amb l'onada de calor d'aquests últims dies, ha mort un temporer de 64 anys després de patir una aturada cardiorrespiratòria al camp mentre treballava. Va passar dimecres. Ràdio Lleida, Mercè Marc.
13: Els Mossos van rebre l'avís cap a la una del migdia del dimecres alertant que un home s'havia indisposat mentre treballava al camp i que es trobava malament i que, pel que sembla, va patir una aturada cardiorrespiratòria. Es va activar el SEM. Aquest home d'origen subsaharià de 64 anys, primer el van traslladar al CAP de Serós i posteriorment a l'Arnau de Vilanova de Lleida, on moria l'endemà. Inspecció de Treball, Mossos i autoritats judicials n'estan investigant les causes i si aquesta indisposició té a veure o no o és atribuïble a un cop de calor o alguna altra causa, ja que dimecres a Lleida es registraven les temperatures altes en plena onada de calor. Diversos municipis de les comarques de Ponent han registrat temperatures per damunt dels 40 graus aquesta setmana.
8: I de Lleida, a la Bisbal del Penedès, on una reacció química a la piscina ha provocat 17 ferits, 5 dels quals menys greus. Els fets van passar ahir al migdia. L'Ajuntament va recomanar als habitants del municipi no sortir de casa durant unes hores per precaució. Eva Hidalgo.
14: Una afectació als dipòsits de clor va provocar un núvol tòxic. En el moment dels fets hi havia 25 persones a la piscina que van ser desallotjades. Ningú va patir cremades ni afectacions importants. Dels ferits, 5 adults i 5 menors van ser traslladats a l'hospital per precaució. L'alcaldessa és Agnès Ferrer.
15: Aquesta empresa, quan ha vingut a portar el clor, no l'ha portat, en comptes de posar el dipòsit que tocava, ho ha portat a un altre dipòsit. I aquí és on ha fet aquest núvol tòxic. Com que és una cosa que no es veu massa, doncs clar, hi ha compensat gent que tenia allò al respirar o que tenia molèsties.
14: Els bombers van netejar els dipòsits i van neutralitzar el producte químic. L'Ajuntament espera que l'empresa responsable adopti les mesures oportunes.
8: A Barcelona, els veïns desallotjats per l'esvoranc de l'L9 al barri del Putxet no podran tornar a casa com a mínim fins divendres vinent. Abans es faran revisions de l'estat del terreny de sota dels edificis, Susana Ruiz.
16: Estava previst que hi tornessin avui dissabte, però la Generalitat vol assegurar que el retorn es faci sense problemes. Ho ha explicat Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
17: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny.
16: Durant aquests dies es continuarà monitorant les dades de forma mecànica i també manual. Per tant, com a mínim fins divendres vinent, els veïns dels blocs afectats no podran tornar a les seves cases. Abans d'autoritzar el retorn, els tècnics avaluaran novament la situació.
8: 2:30 seran les 9 del matí. Continuem a la capital catalana, on Jaume Collboni guanyaria les eleccions, seguit de prop d'Esquerra, segons l'últim baròmetre municipal. L'altra cara de la moneda és per Junts, que es desploma i quedaria per sota d'Aliança Catalana, del PP i també de Vox. Ferran Dalmau.
18: Segons l'enquesta feta a 800 barcelonins, el PSC guanyaria amb el 13% dels vots, a prop de l'11% que obté Esquerra amb Elisenda Alemany. En tercer lloc quedarien els comuns, que perden més de la meitat del suport i es queden només en un 4,7. Aliança Catalana irromp amb un 3,3% i supera tota la resta de la dreta. El PP amb 3,1, Vox amb 2,7 i, atenció, Junts amb 2,6. De guanyar, passen a la penúltima posició. Una caiguda en picat que té un atenuant. El baròmetre es va fer abans que els juntaires triessin com a candidat Jordi Martí. Hi ha una gran bossa d'indecisos, perquè el 45% dels enquestats no sap encara què votarà i el 10% ja diu que s'abstindrà.
8: Encara de la crònica política, el Ministeri d'Hisenda ha enviat a les comunitats la proposta del nou model de finançament que preveu més de 4.600 milions d'euros més l'any per Catalunya. El govern espanyol destaca que el sistema dona més autonomia i corresponsabilitat fiscal a la Generalitat. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, diu que Catalunya no pot renunciar al nou model de finançament i ha demanat a Junts i al PP que no bloquegin la tramitació parlamentària del nou sistema.
19: Si creiem o creuen que el model es pot millorar, doncs que a través de les esmenes que es podran incorporar i la negociació, doncs que es puguin incorporar, no? I que fem que aquest model s'acabi aprovant, perquè és una oportunitat que crec a la que no podem renunciar.
8: Romero ha insistit que el nou sistema és molt més just, igualitari i solidari i millora els recursos per les comunitats autònomes. Per cert, que ha mort als 85 anys el geògraf i exdiputat del SUC, Jordi Borja Sebastià, qui va formar part del Parlament en la primera legislatura després de la mort de Franco. I dels esports, la Mini Yamal es trobarà amb Kylian Mbappé a les semifinals del Mundial després de la victòria de la selecció espanyola davant de Bèlgica a Dallas. Un gol de Mikel Merino al minut 88 ha permès al combinat espanyol classificar-se per la semifinal.
20: Nada, estoy que no sé ni realmente ni qué decir. O sea, no me lo acabo de creer. Es un, no sé, algo que soy un afortunado. Me siento un privilegiado de poder estar viviendo esto, de poder encima tener a mi familia aquí.
8: Amb les declaracions de Mikel Merino just després d'acabar el partit, arribem al punt de les 9 del matí.
21: En la cadena SER,
22: a vivir que son dos días, Javier del Pino.
23: A vivir la información del sábado con María Ibáñez. Buenos días.
24: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Estamos muy pendientes de la evolución que ha tenido esta noche el incendio de los Gallardos en el poniente almeriense. A la espera de conocer los últimos detalles por parte del operativo de extinción, ha arrasado por el momento 5.000 hectáreas y más de 1.400 personas han sido desalojadas de sus viviendas. En poco se incorporará una treintena de medios aéreos para evitar que siga avanzando un fuego que ha ido arrasando el terreno a mucha velocidad desde el jueves. Ha provocado la muerte de 12 personas. En Los Gallardos, en el punto donde está cortada la carretera destino a Vedar, está nuestro compañero Javier Ruiz Martínez. Cuéntanos.
25: ¿Qué tal? Buenos días, María. Estamos en... Sí, un pueblo blanco, tranquilo, con montañas al oeste de donde vemos salir todavía el humo. Reina cierta calma ahora mismo después de dos días de viento de infierno, como lo describía Cristóbal, un francés que lleva varios años aquí.
26: Ha sido tan rápido porque el día que ha pasado eso, el fuego, el viento fue muy rápido. Es verdad que cuando ha llegado la llama, ha sido a un golpe muy fuerte, muy fuerte.
25: Estamos justo en el corte de carretera de acceso a Vedar, de donde eran los fallecidos. Está cortada por la Guardia Civil. Al fondo vemos parte de esas 5.000 hectáreas quemadas. Resuena un generador portátil que alimenta una antena para facilitar las comunicaciones de los medios desplegados. Nos hemos encontrado aquí a muchos vecinos de los pueblos desalojados que han dormido hoy con sus familias. Venimos ahora justo de una de esas poblaciones, Alfais. Está completamente desierta y hemos visto cómo las llamas llegaron a metros de las casas debajo del puente de la autovía. El pueblo está intacto, eso sí, nos dice sonriente una vecina. Gracias a los bomberos. Todavía no hemos visto a esos medios aéreos que mencionas. En el aire se mezcla la calima mediterránea con el olor a monte quemado.
24: Gracias, Javi. De la crónica internacional, una nueva oleada de ataques de Rusia mata al menos una persona y deja una treintena de heridos en Zaporilla, en el sureste de Ucrania. Pablo Seguí.
27: El gobernador de la región, Iván Fedorov, ha explicado que el ataque fue perpetrado con bombas aéreas guiadas y que impactaron sobre edificios residenciales, según ha recogido el diario ucraniano The Kiev Independent. La portavoz del Departamento de Policía de la ciudad ha cifrado en 3 el número de bombas de este tipo que han caído en la ciudad. Una de ellas no ha explotado y se encuentra en una zona residencial. Entre los 29 heridos hay un menor de edad. El gobernador ha pedido a la población que permanezca en refugios o lugares seguros.
24: En Venezuela ascienden a 4.118 las víctimas mortales del doble terremoto que sacudió la costa norte del país el pasado 24 de junio. Más de 17.000 personas han perdido sus casas y están en 90 campamentos. Y la selección española vence a Bélgica 2-1, pasa por segunda vez en su historia a una semifinal del Mundial. Se medirá a Francia el próximo martes.
21: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
28: SER Cataluña, Barcelona.
29: ¡Hey, campeón! En el próximo partido que veas con tus colegas, lleva Bonobon, el delicioso snack de chocolate, relleno con crema de cacahuete y crujiente barquillo. Disponible en sabor chocolate con leche, chocolate blanco y con relleno de dulce de leche. Por cada gol, un Bonobon. Pídelo en tu tienda de barrio. Bonobon, dulzura en cada jugada.
30: Necessites comprar un cotxe? Vine a Mundiauto. Disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Mundiauto, el centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
31: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
0: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
1: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Aquest estiu.

0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Regístrate en nuestra app. Crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
2: Estamos en modo avión.
3: Ningún problema.
2: ¿Cómo?
1: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, dónde y cuando quieras.
4: SER Catalunya Barcelona.
5: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
6: On el Teatre Batega és una xarxa de sales de teatre de proximitat de Barcelona que treballen conjuntament per promoure el teatre de petit format, donant suport a la creació i acostant les arts escèniques al públic. Va sorgir el 2020 arran de la col·laboració entre diverses sales de proximitat i el Festival Grec de Barcelona. El nom i el lema, On el Teatre Batega, vol transmetre la idea que en els espais petits el teatre es viu amb més intensitat, les emocions són més properes i la relació amb els artistes és directa. Creen aliances entre sales per compartir projectes i recursos, donen suport a dramaturgs i companyies i creadors emergents, organitzen lectures dramatitzades, residències i diverses activitats professionals. On el Teatre Batega promou la circulació d'espectacles, impulsant gires i defensant unes condicions dignes pel sector. Entre els escenaris que formen part d'aquesta xarxa tenim Teatre Acadèmia, Sala Atrium, Antic Teatre, La Bada Badoc, Sala Fènix, Sala Flyhard, El Maldà, Teatre Tantarantana, Teatre Eòlia, Sala Versus Glòries i Hairbreak Hotel.
5: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Aquest dissabte el Tot és Comèdia...
8: I've never seen a diamond in the flesh.
7: La coreògrafa i ballarina Mabel Olea presenta el seu espectacle Cat One's Teeth sobre la perfecció i la bellesa al Festival Grec. Passarà pel programa acompanyada de Ferran Basaganyes i també...
9: Els dirigents deuen tenir sempre la sensibilitat a flor de pell per a saber complir el seu paper d'intèrprets de les necessitats de les masses.
7: El director de la Filmoteca de Catalunya, Pablo Laparra, amb la nova programació d'estiu i la inauguració de l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ho has explicat mil vegades, Mabel, estàs vibing amb la cançó, però és important. D'on ve aquesta expressió? Cut one's teeth. Per qui no l'hagi sentit mai?
1: Vale, pues aquesta expressió és un modisme anglès que s'utilitza com per explicar que algo ho aprens des de zero i com que ho vas perfeccionant fins a adquirir com molta experiència en això, com que domini absolut.
0: Tu això, o sigui, on t'ho emportes? T'ho emportes a començar en el món de la dansa, començar la teva carrera?
1: Sí, és que jo l'altre dia, clar, aquests dies com reflexionant sobre la peça, tipo, buah, 3 anys de curro, no sé què, pensar, és que realment, o sigui, Cut One's Teeth s'ha fet tota la vida, perquè al final és com, parla de la disciplina, de la repetició, com de la obsessió, com per la, de la tècnica, que és algo com que he anat arrossegant i que ha arribat a un punt com tan gros que he dit, vale, o sigui, ho he de fer en una peça, la no m'ho puc quedar, de ser com que tot això serveixi per fer una peça.
0: Amb una peça que passes això de diamant en brut a diamant polit, que tu has sentit també aquest camí a la perfecció que et portava a aprendre a ballar, formar-te en això. Sents que era aquest el camí a travessar?
1: Sí, i també com a relaxar-me a mi mateixa, de dir com, vale, no és com un binomi de perfecte, lo imperfecte, aquest tipus de ballarina o aquest altre, era com que de sobte volia com acollir molt la meva forma de ballar i com els meus referents, tipo, pues sí, els meus referents són la dansa clàssica perquè sempre he desitjat tenir pues, un ballet, però per X coses de la vida jo he anat com per camins totalment oposats i de sobte era com, tio, és que jo vull fer un ballet. Llavors era com, de sobte, com agafar totes aquestes coses que a mi parlen de mi, com que estan molt a dins meu i fer com aquesta peça.
0: Però perquè en el clàssic també hi cap la bogeria, no? Per exemple, que tu tens
1: en
0: els teus vídeos.
1: És que en el clàssic hi ha molta bogeria.
0: Però això sents que de cop has hagut de ser tu trencadora o haver-te d'alliberar d'aquest corset de...
1: No, és que no el sento corset. Sento alliberador en el sentit de, tio, la perfecció i la bellesa poden ser una cosa, però poden ser una altra, tipus el sense fer gaire spoilers, però el final de la peça a mi m'agrada molt perquè parlàvem amb el Marc Cartanyà, que és qui m'ha estat ajudant amb la dramatúrgia, com que expressa molt bé com tota la peça, que és com està aquesta ballarina allà al mig com degradada, amb la suor, els cabells desfassats, però a l'ombra, no? Segueixen com perfilada, preciosa, llavors és com... Què és aquesta figura perfecta, no? Perquè de sobte com que es donen la mà aquestes dues figures i és com, què és allò, lo perfecte? Trobar-te a tu en el lloc on tu desitges.
0: Aquí, Ferran, em vam parlar sobre aquesta cosa de la dansa entesa com a... O que si tu li dius a un amic, avui vaig a veure una cosa de dansa contemporània, potser aquesta persona es pensa que és super distant o profund i sobri i molt seriós. Sí, i a vegades ho és, a vegades ho és i a vegades no. Perquè, clar, per exemple, amb en Ferran ho dèiem, ahir vam riure molt i
1: total,
0: també hi ha molta ironia,
1: sí, sí,
0: amb el teu ball. Això també és important destacar-ho, creus? Que en la dansa pots passar-t'ho molt bé rient, pots ser irònic.
1: Absolutament. Jo ho intento ser molt perquè crec que jo en la meva vida ho soc, llavors me surt com innat en plan és que no ho puc separar. I també perquè crec que, o sigui, tot això que dieu de que pot ser distant, crec que en el meu cas no passa, o la gent normalment la rep com molt, perquè crec que realment com a que ho visc molt i és com molt narrativa d'alguna manera també la meva dansa, i que de sobte t'estic com explicant un petit conte, o sigui, com a que hi ha una fina línia entre cine mudo, saps? Com de sobte... Llavors jo crec que això també arriba i per això rius, perquè hi ha com aquests tocs que dius, hòstia, vale, està com aterrada, o no sé com dir-ho, però...
0: I per tu sempre hi ha d'haver aquest fil narratiu. T'he llegit en alguna entrevista que crees a partir de personatges, moltes vegades, i per tu és important aquest relat, que et formes.
1: Per mi sí, perquè és com el discurs que jo tinc intern, en plan, vale, ara passo per aquí, per això crec que estan... O sigui, crec que a Cut One's Teeth hi ha molts personatges. O sigui, és com, està la ballarina, però n'hi ha moltes, de sobte, com tants com reflexos hi ha a l'escenografia. I llavors és com que vaig passant d'una a l'altra i com que jo me vaig explicar la meva dramaturgia, en plan, vale, ara és això, ara estic en aquest espai, ara, tot i que no canvi l'espai, però generar com, pues, amb la cara i els gestos i tal, com que pugui canviar l'espai, i també per això és com important com que no hi hagi desplaçaments a l'escena, sinó que tot sigui com en un mateix punt i que allà com que s'obri com tot un món.
2: Un espai que, bueno, que parlem-ne també, no?, que és com una mena de, no sé com dir-ho, com una caixa de nines en un punt,
1: sí,
2: que s'obre.
1: Sí, és una caixeta musical.
2: Sí, sí, sí, llavors està tot amb miralls de formats que en el principi sobretot hi jugues molt amb allò grotesc i la deformació, que, bueno, que a més tot va molt acompanyat amb aquesta ballarina que en un punt fins i tot es fa cops a si mateixa, que està intentant com trobar la seva forma entre tota aquesta deformitat, diguéssim.
1: Sí, sí, és que és això, és com, vale, o sigui, tots aquests miralls són com reflexe de mi, però d'alguna manera també són com reflexe de tothom que està mirant, i com que aquests miralls sempre, o sigui, com que són molt traïcioners i sempre et retornen una mirada molt desfasada de tu.
0: Tu hi penses molt, o sigui, tant amb la mirada que tens de tu mateixa com amb la dels altres? Penso una mica amb el final, sense dir gaire més, però
1: vale.
0: Aquest viatge a la perfecció, que també és una miqueta una cursa per l'aplaudiment final. No sé com ho veus. O sigui, hi ha sí, com una obsessió per ser a l'escenari, per ocupar-lo, perquè et mirin, aquesta atenció que busca l'artista. On la col·loques tu?
1: Pues mira, ahir parlant amb el meu novi me va dir una cosa que em va agradar molt, que em va dir que aquests saludos finals són una mica com l'escòria del diamant, que és com hi ha hagut tota aquesta cosa i de sobte arriben els aplaudiments que es llegeixen així, no? Com després de tot això tens aquest reconeixement, però en realitat diu que com ho faig amb un to tan còmic i com que és l'única senyal com molt viva del clàssic, de sobte és com que me n'estic enrient una mica, tipo, en realitat me dona igual el vostre reconeixement, perquè jo ja sé que aquest diamant i com aquesta cosa està aquí, i en realitat jo ho he sapigut tot el rato en la caixeta, i només en el moment en el que surto sembla que ho sàpigui, però és com tot allò que, això, l'escòria...
0: És caricatura,
1: que... sí,
0: total.
1: Sí.
0: I a part que llavors, és com, m'has ensenyat tot lo de darrere, el que passa darrere a l'escenari, i ara surts aquí com si no hagués passat res.
1: Sí.
0: Fa un efecte molt estrany.
2: Total,
0: també.
2: I a més està molt ben pensat perquè la gent aprofita aquell moment per fer-te l'història de l'espectacle.
1: Eso, és que és molt bo, perquè sí. Si no se me surts fet un moc i és com, jo vull sortir bé a l'història.
0: Parant l'orella per l'aplaudiment.
2: Sí, sí. No, increïble aquell moment. De fet, jo crec que si la gent que no l'ha pogut veure ens ha vist alguna història o alguna cosa, haurà vist aquell moment en el que ella està com en plan aplaudiu-me.
0: Sóc aquí.
1: I amb la flor de plàstic, que jo crec que també és com... que té un toc, òbviament, perquè s'ha de repetir moltes vegades i portar-les natural seria una cosa, però crec que també és un gest com que sigui de plàstic, com que és aquesta cosa eterna de voler com congelar la perfecció, saps? Com...
0: capturada.
1: Cristal·litzada, sí.
0: I aquesta validació, com la portes tu? N'estàs super zen de... ah, a mi m'és igual, jo estic tranquil·la... Vull dir, penso també en aquesta exposició a xarxes o en anar-te formant un personatge sobre tu.
1: Jo crec que estic bastant chill amb això. Tipo, com... bueno... sí, crec que estic bastant chill perquè, jo que sé, a TikTok molta gent es pensa que no ballo bé.
0: Jo sé
1: que sí. O sigui, és com, a veure, seria molt agosarat dir que no ballo bé. O sigui, no dir ínfules ni nada, però és com... pues el dia de l'estrena pensava, hòstia, si la gent de TikTok vingués avui al teatre, què pensaria, no? Llavors, o sigui, a mi m'agrada com que agafar cada codi i fer-me una mica el personatge que impliqui cada codi. Com, vale, aquest joc implica aquestes regles. Llavors, com, vale, pues jo les agafo i me creo aquest personatge. Pues les de l'escenari són unes altres. Llavors, me dona una mica igual. No me dona igual, pues, de gent propera, saps? Com que sí que tinc molta ànsia de saber què ha pensat gent propera i com... això sí, però gent que no conec de res, o sigui...
0: et rellisca,
1: sí,
0: absolutament.
1: Sí.
0: Realment ha nascut un diamant.

0: Aquesta peça vas començar-la fa 2 o 3 anys. Com sents que has canviat com a performant? O sigui, performant, otra vez, nens, és que estic fatal, però per què no em surt? És que això ja no té cap sentit. Performer, com has canviat
1: ja
0: com a performer?
1: És que els anglicismes aquest programa no graven.
0: No, estic
2: no
0: fatal, estic
2: gent.
0: Fatal, no.
2: Pues mira, jo crec que semblarà molt tòpic, tipo, sí, aquesta peça ha anat molt amb el meu procés, però és que realment crec que sí, perquè des de que la vaig començar com a pensar, després l'he desenvolupat i tot, realment crec que he fet aquesta evolució d'aquest diamant, com que ha anat amb el meu cos, pel mig em vaig trencar un os, que va
0: què
2: ser
0: dius?
2: Com... Li comentava abans just de començar el programa al Ferran, que mai m'havia trencat res i em vaig trencar una muñeca que per mi va ser com molt significatiu, tipo, hòstia, perquè estava com en aquell moment, estava en un moment que estava molt assajant a la Fabra i de sobte com que em va frenar molt. I era com les meves amigues m'escrivien, no... Ui, que tengo mocos.
0: Bueno, nena, sona't, sona't.
2: Les meves amigues m'escrivien, no, Mabel, o sigui, és que els teus ossos també s'estan convertint en diamant. Tal.
1: Va, ha sigut bonic, com... eh? Sí. Amigues poetes, de sobte.
2: Sí, sí. Ha sigut molt significatiu, realment.
0: Però i com... O sigui, te'l vas trencar assajant.
2: Me'l vaig trencar fent un bolo, en realitat.
1: Clar, i això com ho porta? O sigui, el fet del límit del cos...
2: Clar, és que jo sempre penso que no límits.
1: No, clar, no límits, però... O sigui, perdó, ara em poso una mica
2: tip. No, sí, sí.
1: Però quan vagis fent gran... O sigui, què passa amb la dansa quan...
2: Jo desitjo. Tipo
0: sí?
2: Com... El típic vídeo que et viralitzadíssim d'una senyora abuelita ballant, o sigui...
0: Lo millor.
2: Ai, és que per mi és lo millor. Penso, fuà, és que faré com... De fet, jo tinc un desig, que és la meva primera peça a Japan, que anava de l'amor i com, que era com molt generacional. Tinc un desig gegantí de que quan sigui gran, tipo 70 anys, tornar-la a fer, però com amb un cast de 70, saps?
1: Yeah.
2: Llavors, fer com l'amor, quan encara no havies tingut com una experiència real, amorosa, i als 70, que en principi... Ja l'estic tenint, però rotllo com després de tot aquest viatge, no? Com...
0: O sigui, no tens por ni fer-te gran, al revés, eh? Ja amb ganes de que vinguin els anys.
2: A ver, luego a ver com estoy. Ara que encara estic bé, penso...
0: Bueno, no que estiguis bé, estàs en un
2: sí.
0: gran moment, i en parlàvem també amb en Ferranda, a nivell de professió, com t'hi sents? Perquè, ho dèiem, ets bastant... Formes part d'aquesta nova fornada d'artistes, de ballarines, com estàs tu també relacionant amb elles? Perquè aquesta part de competitivitat de que potser no hi ha lloc per totes i de cap estàs competint amb la teva amiga perquè et donin a tu el bolo i potser no li donin amb ella.
2: Això és bastant dur, la veritat. O sigui, hi ha vegades que potser estem com més paral·leles, no? Però això sí que he anat notant com en aquests anys que és com que... Ha anat sent tot molt progressiu, però és com, pum, de repente petardazo perquè ha passat no sé què, i ja estic com una voràgine, i se torna com ara en calma un altre cop. I ara sí que sento que amb el grec i amb la inauguració de la Marta i tot plegat ha tornat a ser com un moment molt, molt àlgid. Però veus, ara mateix sí que sento que amb les amigues com que sí que... Com que sento un recolzament mutu i tal. En altres moments potser sí que dius, hòstia, no sé com dir-li això, o potser més raro, però crec que elles ara també estan com en un moment com molt en el seu camí també, i de sobte ara sí que noto que hi ha com algo bastant sa en aquest sentit.
0: I també ho diuen, teníem a l'Elisabet Casanovas que deia, jo vull trencar la llança aquesta de no hi ha tanta compatibilitat, o sigui, és veritat, hi ha poca feina, però entre nosaltres ens n'alegrem de quan li donen a l'amiga també, eh? Vull dir que...
2: Sí, i que tot i que a vegades te puguis sentir com, hòstia, pues a mi també m'hagués agradat, no treu que també te n'alegris, vull dir que poden passar les dues coses.
0: De tu segur que se n'han alegrat molt de que vas treballar. Bueno, has treballat contínuament amb la Marta Pazos i
2: sí,
0: has estat
2: sí,
0: ara, ho deies, a l'Òpera de Tres Rals fent el moviment. Com va anar? Amb la Marta,
2: molt
0: ella
2: bé.
0: Va venir aquí dient ja que sou pràcticament família.
2: Ai, sí, sí. Mi Marta.
0: Perquè has treballat amb ella a Comèdia Sin Título, vas estar també a Orlando...
2: Sí,
0: què tal,
2: a part
0: aquesta?
2: Molt guai, perquè amb la Marta també sento que ha sigut un procés molt xulo, perquè pues, això, Comèdia Sin Título vaig començar com a intèrpret. Després a Orlando, intèrpret i coreògrafa. Ara a Tres Rals, només coreògrafa. Com que els processos de la Marta són molt xulos i sento que els he pogut viure les tres vegades des de punts de vista molt diferents i això m'ha fet com que seguir aprenent de la Marta, saps? I molt contenta perquè al final són molts anys ja i me té molta confiança i sento que és com puerta, o sea, carta blanca, saps? Com a tot el que li proposi.
0: Clar, jo no sé si els actors també et diuen carta blanca perquè de cop potser amb algun moviment diuen nena, i això no em dona el cos.
2: Al principi ho diuen alguns, tipo... crec que per cague, en plan, vale, o sea, no. Però després jo crec que s'animen perquè es veuen, entrenem, tal, se ven toros...
0: Es veuen a fit, de cop, eh?
2: I llavors diuen, va, sí, sí. I normalment no m'ha passat encara que a cap procés de la Marta me diguin com, no, això no...
0: Al revés, eh? La gent
2: sí.
0: Cansada. I qui t'ha sorprès de dir, ostres, persona prodigiosa amb la dansa de cop i volta?
2: Bueno, anau al vet bastant, eh? i té molta ànsia de ser ballerino.
1: Ah, sí,
0: o sigui, ja té la predisposició.
2: Molt, molt. Sempre em diu, a veure si em pots ficar com alguna coseta, tal, no sé què.
1: Mare meva.
0: Bueno, tu com a professora, això és lo
2: más. És molt propositiu. Sí, sí, és molt mono. Sí, en aquest cas, els tres rals, la Clara Mingueza, clar, té un cos de goma que em feia molt reflex i era com, vale, amb ella m'hi puc explayar bastant.
0: I t'hem vist per situar també, amb coreografies de la Rigoberta Bandini, de la Uineta, t'hem vist també a la Messias i... Què, ho direm o no?
1: Ho hem de dir, t'hem vist també fent l'acte de presentació de la nova samarreta del Barça.
0: Home, bombazo informatiu.
1: És que realment la dansa està com una mica... Com...
2: Està de moda.
1: És una moda, creus, o de cop s'està reconeguent? Com ho veus?
2: No te sabria dir, eh? Crec que amb dues. Com que s'està reconeixent i que precisament llavors és com... Hòstia, és guai. Llavors es posa de moda, també. No? Com
0: amb que va una mica de la mà.
2: Sí. Jo crec que sí.
0: En parleu amb les teves companyes, tipus de... Ara de cop tothom ens mira i no sabem ben bé per què, o no?
2: Jo no gaire, la veritat. Jo vaig fent... No ho penso gaire. Ho parlo, mira, a més amb ma mare, que m'ho diu ma mare, tipo... Jolín, és que veig anuncis, no sé què, todo és dansa, tio.
1: Fins i tot a vegades de medicaments de mal de cap i de cop és una coreo. És gent que balla amb mitjà del 22 arroba.
2: Total.
1: Dolor de cabeza.
0: Serà l'efecte dels vídeos de la Mabel del TikTok?

0: Mabel, la gent es torna boja amb els teus vídeos.
1: El Romeo Santos la va comentar, ho sabíeu?
0: Ah, sí, no? Què et va posar?
1: Corazón naranja, cuidadito. No, interesante corazón naranja.
0: T'has endut un interesante. S'ha lluitat també per ser interesante, creus? Hi ha una decisió personal de soc una persona interessant?
1: Conscientment no, eh?
2: Home, però tu has apostat per un estil
1: sí,
2: de ball.
1: Sí, sí, jo he anat a tope, tipo, això és lo que me surge, jo vaig a full. Però, no sé, tipo, aquest vídeo... És que estava, o sigui, me va explotar el cap, perquè realment estava a casa amb ma mare, tenia mitja hora abans de dinar i vaig dir, em vaig a fer un TikTok tot. I va ser una bogeria.
0: Interessante. Serà la mirada que et va dir el teu germà una vegada. He llegit això de... És
1: ai,
0: la mirada,
1: que xulo.
0: La mirada.
1: Molt xulo. Ma germà diu que el més important en una ballarina, actriu, etc., o sigui, quan s'actua, és la mirada. Com que en la mirada està tot. Pot ser que sí, la mirada, com aquesta mirada penetrant, no? Tipo, tot i que sigui raro, o sigui, te...
2: Sí, sí, és que fas un... bloqueges sí, els teus ulls a la lent del mòbil i et vas movent i és com, uau. Però això també, una mica amb el que dèiem abans, no? De la dansa, del ballet, no sé què, però sembla que tu també hi ha com una mena de voluntat de trencar, alliberar-te d'això, anar a buscar lo estrany... lo pertorbador una mica, no?
0: Vull la part dir que, fosca, no?
2: Sí, hi ha com una mica aquesta cosa d'anem a portar el cos a moure's de maneres que potser no són les més habituals que veus.
1: Vull sí. Dir
2: que, per això que jo crec que per mi lo interessant teu és això, la teva marca personal és una mica aquesta, no? Ho trobes així?
1: Sí, o sigui, jo crec que ja des de peque sempre m'ha agradat com aquestes coses com més rares o no sé, com que he sigut com molt... no sé com dir-li, bueno, genuïna, però amb aquest tipus de coses, com que sempre, pues jo què sé, hi havia, és que això a mi se'm va quedar molt perquè és com molt raro, però hi havia dues escoles, no? Jo vaig començar fent com dansa urbana i tal, hi havia dues escoles a Lleida com que feien això i era com la top, en plan que anaves allà i era com tal, no sé què. I després n'hi havia una altra que és a la que jo vaig acabar anant, que també era top, però era com, bueno, tenia algo peculiar. I llavors mama em deia, però no vols anar a l'altra? Tipo, que jo crec... No, jo en aquella, tal. I jo crec que això ja va marcar bastant, en realitat, el tipus de ballarina que sóc. Com... que ja allí ja em vaig començar a desmarcar. I després, òbviament, pues, per exemple, amb la Maria Jurado, a l'Institut del Teatre, com que a mi em va nutrir molt estar amb ella. Com... ella és una bogeta, saps? I em va obrir una porta. De sobte, ella era com que ella feia coreografia, jo feia interpretació, i era un tàndem com ella me tirava un munt de coses i jo li donava com amb el cos i era com una retroalimentació molt grossa. Jo crec que allà també com que es va construir algo molt, molt fort.
0: I que qualsevol moviment pot ser ballat. També treballes molt fixant-te en...
1: sí.
0: Ai, mira, com ha, jo què sé, com ha obert la cervesa o com s'ha aixecat de la cadira.
1: Sí,
0: tot
1: sí.
0: Això et dona material.
1: A mi m'encanta això. A mi els dits i les mans me tornen boja.
0: I el cabell.
1: El cabell.
0: El cabell, casada amb el gran... teu cabell.
1: Casada. A la peça hi ha molts personatges gràcies al cabell, també.
0: És que et dona molt joc. Vull dir, sí. Per tu sí que és realment sagrat, no?
1: Sí, sí, sí. És que estic casada, literal.
0: Bueno, perdona, d'aquí 4 mesos, recasada. Que uai, tenim casament. Casament de la Mabel Olea.
1: Bodorrio.
0: Serà Bodorrio. O sigui, aneu allò a tirar la casa per la finestra o cosa íntima, que es diu.
1: Tranquil·la, íntima.
2: Però hi haurà una corio.
1: Hi haurà corio.
2: Ah, espero.
1: Hi haurà corio. Està demandada, eh?
0: Esteu preparant.
1: Algo ficaré per algun lloc, perquè
2: home,
1: es pugui veure.
2: Home, seria increïble, no?
0: A Lleida serà o no?
1: Sí, a Lleida.
0: Casa.
2: Que guai.
0: Home sweet home.
2: És que t'imagino com amb un vestit de núvia, de cop començant a ballar, no sé què, és que ho veig. Que
1: ja se vienen TikToks, se vienen grandes
0: sisplau.
1: TikToks.
0: Estarem amb en Romeo Santos esperant per comentar.
2: Sí. Interessant.
0: Mabel, bueno, ara a partir d'aquí has acabat a casa amb un Montjuïc, amb aquest grec. Dansàneu? Te'n vas cap allà?
1: Dansàneu a final de mes.
0: Algun mes?
1: S'està treballant en ello.
0: Estupendo. Pues l'anirem seguint a la pista.
2: I a part d'això, algun altre projecte més enllà del diamant?
1: Pues sí que tinc un projecte, però l'estic com... o sigui, tinc com la idea, que no desvellaré ara, però tipo, com que després del diamant m'hi vull posar, perquè crec que és una bona idea. No tant com a peça, però és com una bona idea de projecte, crec. A veure si sale.
0: I serem.
2: Que seria un projecte teu. I a nivell de tele i aquestes coses? O
1: a nivell de... ah, sí! Bueno, crec que ja se sap. Jo tinc una petita aparició a La Bola Negra.
2: Ah, mira,
0: ho deies?
2: Abans estàvem...
0: en Ferran ho deies, 100%.
1: Crec que és una gran aparició.
2: Sí,
1: o sigui, com és molt diamantesca en el sentit de fugaz, però és que no l'he vist encara jo, però tot també em diu com...
2: Home, però que et passin un link de...
0: No, un Vimeo,
1: si,
0: tonto.
1: Si em trobes al Javi, fijo que t'ho ensenya perquè li encanta, en plan, mira, mira, però per vídeo crec que no s'atreveix perquè és molt reservat d'aquestes coses. Ah, clar, sí.
2: Clar. Bueno, i a més ara hi ha molta expectativa amb aquesta pel·lícula.
0: I que sí, si sí. Els Oscars i que si vés a saber...
1: Déu meu!
0: Va bé, Lola, aviam si te n'en vas cap allà.
1: Sí, sí, sí, a veure si us agrada la meva aparició.
0: Ho comentarem.
2: I tant.
0: Moltes gràcies per venir, Mabel, de debò. Torna quan vulguis.
1: A tope, això ja és casa meva.
0: Doncs, absolutament sí. I Ferran, ens quedem amb la teva mixtape.
2: Anem-hi.
3: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Clàudia Arcarons.

0: gran bas de ganyes, la Mabel ha hagut de marxar.
1: Ha hagut de marxar, però que guai. Sí, si podeu, bueno, jo crec que no està de més no repetir-ho. Mireu de seguir-la a les xarxes socials, Mabel Olea, i a veure si podeu veure, perquè clar, ja l'obra ja ha acabat, ha estat aquesta setmana la seva, però a veure si la podeu recuperar. I a veure
0: ara,
1: si,
0: i amb algun vol o d'aquests que li sortiran, sí, segur que també.
1: I segur que l'any que ve algun festivalet d'aquests de dansa que es fan per allà dalt, que ens agraden tant, espero que la programin.
0: Alguna cosa més del grec que vulguis comentar?
1: Bueno, primeres setmanes, s'ha vist una mica de tot. En general, a vegades, no? Abans ho dèiem, abans amb la Mabel, que a vegades les coses que et venen del grec, que et sembla que han de fer la gran revolució europea, no sé què, potser et deixen una mica fred. I, en canvi, vas a veure coses així com una mica més, no sé si senzilles o una mica més discretes, com el de la Mabel, també hi ha la Núria Guiu aquests dies, o la Lorena Nogal. I, ostres, i dius, home, a vegades anem a mirar fora, busquem coses de fora que ens il·luminin, i de cop aquí tenim un supertalent, saps?
0: Sempre això, l'Oriol Puigdoler també sempre ho reivindica. Sí, no? Els de fora els aplaudim, però el triple sí. o molt
1: sí,
0: més.
1: Sí, això també és un síndrome a Barcelona, que ben,
0: no
1: ben,
0: sé per què.
1: Sí, vens sí. de fora i ja saps que la gent s'aixecarà, es posarà de peus cridant...
0: Per no quedar pagès,
1: sí,
0: una
1: però
0: mica,
1: a vegades, no sé, queda pitjor un Bienvenido Mr. Marshall, no?, una mica,
0: absolut.
1: No sé. Però vaja, en fi, per gustos, al grec encara li queda molt, i molt, i molt.
0: Queda.
1: Queden poques entrades, però també mireu a veure si podeu veure alguna coseta i tal.
0: Algú segur que es pesca.
1: I escolta, potser no pots anar al grec. Potser no pots anar al grec, potser estàs a casa, potser vés a saber per qualsevol motiu no... És que, bueno, hi ha gent que ens escolta que no és a Barcelona.
0: Ara
1: no?
0: Hi ha tantes més coses a fer.
1: Correcte, i potser pots veure... Però potser tens ganes de veure una obra de teatre. I què passa si vols veure una obra de teatre i no sortir de casa? Doncs aquí tens Grand Theft Hamlet.

0: Això de què va?
1: Molt de hip-hop últimament a les sales.
0: En el tècnic, en Lluís li està agradant, eh?
1: Doncs, a veure, doncs això, una mica. La gent que no pot sortir de casa, fan allò del pàrquing Shakespeare aquí, que fan Hamlet i tal, però què passa si no hi pots anar, però vols veure un Hamlet des de casa teva i no t'agrada, i vols una cosa una mica diferent, una cosa nova? Doncs et recomano que vegis aquest Grand Theft Hamlet, que el tens al Mubi o a l'Amazon Prime, bueno, que crec que és com un agregat del Mubi, però és igual, la busqueu a Google i mireu com tal. I de què va, de què va? Doncs, mira, ens posem en el confinament del Covid, vale? Uf, uns estudiants de teatre que no poden sortir de casa, no poden assajar teatre, no poden veure teatre, bueno, que es van fer aquelles coses, no?, de que feien teatre online i tal, però que no acaba de ser el mateix.
0: No,
1: no acaba de ser ben bé.
0: Intens, hi van haver intents.
1: Sí. Total, que ells doncs es trobaven virtualment a un servidor d'aquests del Grand Theft Auto, que per qui no sàpiga el que és un videojoc on pots crear-te com un avatar, navegues i interactues sense límits, diguéssim, sense límits ni ètics ni morals ni de cap tipus, en una ciutat virtual que està inspirada generalment en una gran ciutat d'Estats Units. En tot cas, ells, era la pandèmia, quedaven en aquest videojoc, tu amb aquest videojoc, bueno, doncs pots trobar-te amb gent, parles, no sé què, no sé quantos, i a mesura que van explorant la ciutat, descobreixen que dins la ciutat hi ha un auditori a l'aire lliure, així com una mica com el nostre teatre grec aquí a Barcelona. I mentre hi van passejant, decideixen que podrien fer un experiment que seria crear una representació de Hamlet dins el videojoc amb els usuaris que es connecten arreu del món. Llavors és una producció seriosa, vull dir que preparen un càsting, fan un anunci de càsting.
0: Amb un càsting i tot.
1: Sí, sí, la gent s'ha de presentar allà. Clar, la gent es presenta amb els seus propis avatars, vull dir que igual se te'n presenta un que va vestit de cowboy.
0: Clar, però potser aquest no és el perfil, com sol passar, no?
1: Bueno, doncs mira, allà no eren tant...
0: Allà val tot.
1: No, allà no eren tant així. També és veritat que tenien, bueno, vull dir...
0: Pressupost, sí, absolut.
1: Correcte. Llavors, clar... Heu de pensar que, clar, doncs els hi presenta gent al càsting, comencen a muntar, doncs, allà en aquell teatre, doncs, les proves, la gent que no sé què... Però, clar, el Grand Theft Auto, si és conegut per alguna cosa, és perquè és un videojoc famós per la violència, és a dir, que on els...
0: Fa patir una mica, també,
1: sí,
0: eh? Les
1: sí,
0: coses
1: sí.
0: que hi apareixen, les relacions que hi apareixen, no?
1: Correcte, sí, sí, llavors, clar, els personatges i la gent que interactua entre ella moltes vegades estan allà per matar-se entre ells. Llavors, clar, està bastant bé perquè intenten fer el càsting amb el... Vinga, to be or not to be, no sé què, i de cop baixa un alien, un disfressat d'alien que comença a fotre'ls-hi, saps allò, metralleta
0: sí,
1: per
0: sí,
1: tot
0: sí.
1: arreu, o apareix la policia i han d'amagar-se, perquè, és clar, hi havia totes les dinàmiques del joc que interferien amb el propi Hamlet, però alhora que ho fa bastant, bastant guai. Aleshores, bueno, doncs, la pel·lícula, que és un documental realment, perquè és una experiència real, va recollint tot aquest moment, des d'allò que dic, que s'hi presenten personatges que els protagonistes, els estudiants aquests de teatre, no coneixen, amb les seves històries. De fet, clar, hi havia molta gent que es connectava durant la pandèmia, i suposo que encara ara als servidors del Grand Theft Auto, una mica per fugir de la seva vida. De fet, hi havia el cas d'una persona trans, que, clar, amb l'avatar del Grand Theft Auto tenia la identitat que desitjava i no la que tenia la vida real, i llavors, bueno, que totes aquestes històries es van intercalant una mica amb aquesta manera de crear aquest Hamlet, i realment és molt preciós, i llavors... Bueno,
0: doncs... I la rebuda va ser bastant bona, pel
1: sí,
0: que dius, eh?
1: Sí, sí, als crítics els hi va agradar... Sí que és veritat que a nivell d'usuari, d'espectador normal, no va ser, no és allò que diguis...
0: Espectacular.
1: No és una superpel·li, però crec que com a experiment va estar molt ben rebuda, i de fet aquesta pel·lícula no és nova, vull dir que ja fa un parell d'anys que es va estrenar a Sitges al Festival de Cinema i va guanyar el Premi del Jurat Jove. Llavors, que dintre de tot, com a experiment i com a cosa estranya, una mica mixtepera d'això del que us porto jo, val molt la pena. Sí que és veritat que si la mires amb ulls d'espectador, hi ha moments que et poden semblar una mica avorrits o fins i tot una mica impostats, algunes converses que dius, ui, això està una mica recreat i tal, però bueno, la voluntat de voler fer un Hamlet dintre d'un videojoc que no està preparat perquè això passi, em sembla molt bonic, i també hi havia altres casos, no? Abans em pensàvem de, jo què sé, doncs el Travis Scott, que va fer un concert virtual al Fortnite, o l'Ariana Grande. Uf. Vull dir que de sobte potser les, no sé, les interfícies virtuals acaben sent un espai escènic saps,
0: que no ens esperàvem.
1: Correcte, perquè al final allà doncs, hi ha pressupost il·limitat.
0: I aquesta pel·li, això, la podem trobar. Pot
1: sí.
0: trobar a Mubi o a Amazon Prime,
1: sí,
0: en teoria.
1: Sí, sí. Jo crec que si tens Amazon Prime tens una part de Mubi... No... Bueno, és igual, sí, però es pot trobar. No
0: per
1: és...
0: veure un Hamlet, doncs mira, això, amb pistoletes...
1: Sí,
0: allà, eh?
1: Sí, sí, és bastant divertit, i sobretot si has jugat al Grand Theft Auto.
0: Te'l coneixes. I ara, què ens portes?
1: Ara anem, doncs hem passat de la cosa divertida, de la unió, de no sé què, d'internet, que maco, i ara anem a una cosa que ja és totalment Black Mirror.
0: Uf.

0: hi apareix aquí?
1: Doncs mira, fa un temps es va viralitzar un vídeo que era una mena de reportatge que parlava, exposava les sports betting farms, que serien com les granges d'apostes d'esports esportives. I jo us dic que és una cosa bastant boja, que sembla ben bé un capítol de Black Mirror. Per posar-vos en context, imagineu-vos que un dia esteu navegant per internet i trobeu un directe, un vídeo que està passant en directe, una retransmissió d'uns nanos que juguen a un partit de futbol amateur en una mena de recinte molt il·luminat. La càmera està fixa, no es mou, ningú comenta, no els sents amb ells, només els veus que van jugant a futbol. Marquen però no celebren els gols. És com un partit una mica com que no saps ben bé si és un entrenament o el que és, i tampoc entens ben bé on estan, no hi ha públic que estigui allà, és... no sé.
0: Cosa rara.
1: Raro. Ho veus un dia, l'endemà torna a sortir al mateix directe i veus els mateixos jugadors que segueixen jugant allà, el dia següent també, i cada dia i cada dia, i l'altre i l'altre i l'altre, i ells estan allà com atrapats, diguéssim, jugant a futbol. I de sobte et preguntes una mica qui és aquesta gent, per què juguen i qui s'ho està mirant tot això. Doncs el cas és que no estan jugant per guanyar, ni per competir, ni forma part de res, juguen perquè nosaltres els puguem veure i tinguem alguna cosa per apostar.
0: Què dius?
1: Sí, sí, és a dir, és un joc creat per apostar. Llavors hi ha de futbol, hi ha de críquet, hi ha d'esports mig inventats o esports estranys, de, jo què sé, doncs, dues persones assegudes en una cadira i als peus de la cadira hi ha una porteria i han d'intentar xutar-li a la porteria. I això és aquest concepte de les sports betting farms, aquestes granges d'apostes esportives que en dèiem.
0: Bueno, i que a més cada cop van més de la mà el futbol i les apostes, o sigui, i tot el dia et surten futbolistes anunciant allò, aposta, tal, no sé què.
1: Correcte.
0: És molt fort, això, però vull dir... Bueno, jo no entenc ben bé perquè com més legal, saps? Patrocinar cases d'apostes o... Això, sembla que com que és virtual, tot s'hi val.
1: Correcte.
0: Saps què vull dir?
1: Sí, sí, que no pas, com que no ho veus pel carrer, diguéssim.
0: Exacte, exacte.
1: Sí, sí, sí, i com que no involucra substàncies ni coses. De fet, jo crec que és molt bé el que dius, perquè amb les cases d'apostes, jo crec que coneixem com un 20%, que és el que veiem als anuncis i el que patrocina els clubs de futbol i tot això, però jo crec que hi ha una part, una infrastòria per sota, una
0: fosca,
1: mica amb això de les granges i tot això, que, bueno, hi ha una mica, hi ha tota una màfia, perquè és el que deies, no? Si abans les cases d'apostes apostaven, bueno, o feien, no?, allò, promocionaven apostes del Barça-Madrid o de la Champions, dels Mundials, aquestes coses, clar, ara volen productes que funcionin les 24 hores del dia, és a dir, volen que si tu a les 4 de la matinada et despertes o ets a casa teva i obres la plataforma, puguis veure alguna cosa i tinguis amb què apostar-ho. Llavors, hi ha aquestes granges on hi ha gent que està jugant tot el rato...
0: 24 hores
1: sense parar, perquè apostis encara que només siguin 5 euros. Clar, són partits que no estan pensats ni perquè els miris ni perquè els disfrutis. De fet, moltes vegades no tenen cap espectador, simplement tu apostes. A més, són equips que tenen noms com estranys, un, jo què sé, el Loundown, no sé què, són noms que et recorden els noms reals, però que no. Llavors, clar, el que fan és que són càmeres i o sigui, són partits que estan fets perquè les càmeres les recollin els algoritmes i les imatges les recollin els algoritmes i tu no fa falta ni que el miris. És a dir, l'algoritme mateix va seguint una mica les jugades.
0: I diu, has guanyat, has
1: sí,
0: perdut. Vinga.
1: Correcte, i a part del següent. Vols apostar al següent partit i així es crea com aquest cercle viciós. Què passa amb tot això? Que clar, que les cases d'apostes, quan tu estàs apostant tècnicament per un partit del Mundial o alguna cosa així, tu saps que el partit del Mundial és, hi ha una federació, està regulat, hi ha unes normes, no es pot trucar. Sé que igual els forofos del futbol dirien que tal, però bueno, tècnicament no es pot trucar. Clar, aquestes granges no tenen... no estan federats.
0: No, que aquesta mena de buit legal,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, són treballadors que estan allà jugant a futbol. Llavors, clar, com sabem realment que el que guanya és... el que ha guanyat i no hi ha algú darrere que està donant una ordre. Vull dir que hi ha com tota una cosa que ha fet, és a dir, les autoritats una mica adverteixen de que s'ha d'anar en compte amb aquestes granges d'apostes i amb aquestes
0: però,
1: coses.
0: I s'està investigant o s'està intentant per als peus o no?
1: Va ser una mica legal. T'he de dir que aquest vídeo que va ser com una mica el que ho va destapar tot, deia que una de les empreses principals que crec que era de Rússia operava a Xipre, però també llavors a un paraís fiscal del Carib. Era una mica com tot una mica estrany i també és d'aquells temes que has d'anar una mica en compte perquè...
0: I quan... què dius?
1: Sí, que de sobte aquí els micròfons, saps que no ens posem en un merder.
0: Ai, Ferran.
1: Sí, però no hem dit cap nom, no hem dit cap partit de futbol, ni cap cosa d'aquestes. Però vaja, que si us interessa el tema, hi ha un vídeo a YouTube d'un canal que es diu Search Party, que l'exposa bastant. Ja us dic, a vegades aquestes cases d'apostes venen amb reminiscències bastant properes, amb equips bastant propers nostres. Aleshores, bé...
0: Fa per Black Mirror, però total.
1: Sí, fa una mica... saps? Ha canviat una mica, hem parlat

0: Saps, ha canviat una mica. Hem parlat del Hamlet aquell de la comunitat online i no sé què, i de sobte, doncs, gent directament gairebé esclavitzada jugant a futbol 24 hores perquè la gent pugui apostar i perquè anar nodrint aquesta màquina i aquesta ludopatia.
1: Buscarem aquest vídeo ja, ara quan sortim d'aquí. Abans de sortir d'aquí, però, Ferran, tu i jo on anem ara?
0: Anem a veure alguna pel·lículeta, no? Anem a Refugi Climàtic.
1: Exacte, Refugi Climàtic total. Aviam si arribem a temps. Ens trobarem a la Filmoteca de Catalunya amb en Pablo Laparra, que és el seu director des de fa 2 anys, i aviam què ens explica, que acaben d'inaugurar tant la temporada d'estiu com una nova exposició, Feminismes Fílmics. Anem cap allà, no?
0: Anem-hi.

0: Tot és comèdia. Amb Claudi Arcarons.
1: Ferran Basaganyes, hem arribat a la Filmoteca de Catalunya. On som? A quina sala estem ara mateix?
2: Doncs ara mateix no ho sé, o sigui, no sé com, quin nom té aquesta sala, però de cop podem fer un collage, de cop podem fer allò retalls, podem gairebé fer un pòster d'una pel·lícula, no?
1: D'una pel·lícula, ara ho has dit. En parlarem ara amb algú que ens en pot parlar molt bé, que és en Pablo Laparra. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, molt content de rebre-vos a la Filmoteca.
1: Molt contents de venir, director de la Filmoteca de Catalunya. Un gran refugi climàtic, ho dèiem abans amb en Ferran, no?
3: Ho és, literalment, i l'espai on ens trobem ara, que el seu nom és Espai Autònom de Lectura i Joc, és un refugi climàtic, és a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona.
1: Perquè a l'estiu també és una gran idea venir aquí a veure pel·lícules i a veure exposicions com la que estreneu, no? Aquest Feminismes Fílmics, que ara en parlarem. Fa 2 anys que vas arribar al càrrec, vas passar, de fet, pel programa amb en Jordi Manau, em sembla, sí, per presentar el teu projecte, que era, sobretot, la Filmoteca en transició. Com valores aquest període que has estat, de moment, aquí?
3: Doncs un període de molta intensitat i moltes satisfaccions. Hem aconseguit coses col·lectivament, l'equip de la Filmoteca, que són molt importants, per exemple l'aprovació de la llei de creació de l'Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya. És un projecte legislatiu que venia d'anys enrere, és una reivindicació de llarga alè de la Filmoteca. Es va aprovar a finals del mes d'abril, es va publicar a principis del mes de maig, i és una llei que significa el canvi normatiu més important des de la fundació de la Filmoteca. És a dir, no és poca cosa.
1: Gens. I què suposa ben bé aquesta llei?
3: Aquesta llei converteix la Filmoteca en un equipament nacional autònom. Nosaltres fins ara estàvem administrativament a dins de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals, i amb aquesta llei esdevenim un equipament plenament autònom, amb una governança descentralitzada, molt més àgil, i de la mateixa manera que el país té un teatre nacional, ara tindrà una Filmoteca Nacional plenament autònoma. Ara n'hi ha una feinada al davant per desplegar tota la llei, per realment posar en marxa tots els mecanismes que preveu la llei, però hi estem treballant de valent amb el Departament de Cultura, i la veritat és que tenim al davant un horitzó molt, molt engrescador.
1: I 2 anys que et queden de moment, i potser, no?, amb projecció de renovar. Això no sé com ho veus.
3: Bueno, això ja veurem.
1: Ja en parlarem.
3: Anem a complir el primer mandat, que estic segur que les energies aguantaran, i després veurem, serà el moment d'avaluar.
1: I el teu projecte estava centrat, sobretot, en afrontar aquests canvis que hi ha hagut en la manera de consumir el cinema i de veure'l. La Filmoteca és una mica també aquesta resistència a les plataformes o a la projecció de pel·lícules que duren, què, una setmana, 2 setmanes a la cartellera. Com creus que durant aquests 2 anys ho has afrontat?
3: Jo no parlaria en termes de resistència, perquè si diem resistència sembla

0: Si m'ho permets, és una posició una mica viejuna, no? Com de no assumir el moment on estàs vivint. És a dir, jo sóc una persona usuària de xarxes, usuària de plataformes, i crec que la gent en pot fer un ús crític, conscient, fins i tot extraient les coses positives i constructives, i això no treu que poden existir altres experiències per relacionar-te amb les imatges, com pot ser les que proposa la Filmoteca. Si nosaltres plantegem aquesta relació en termes de resistència, d'oposició, de...
1: Amb rebut, que no,
0: ja
1: no és.
0: Ja hem oli. És a dir, nosaltres convivim amb aquesta cultura audiovisual contemporània i reivindiquem que en el context d'aquesta cultura audiovisual contemporània el cinema encara és rellevant. No tornarem als anys 50 del segle XX en què el cinema era l'espectacle popular per a antonomàsia. Clar que no.
1: Oi, tampoc cal tornar-hi.
0: I no cal tornar-hi, perquè n'hi havia moltes coses dolentes als anys 50. No idealitzem el passat. Molts cops aquests discursos de la mort del cinema, que són detestables, són molt avorrits, i acostumen a ser formulats per persones molt nostàlgiques d'un passat. La Filmoteca no opera des de la nostàlgia, opera radicalment des del present. Nosaltres som rellevants a hores d'ara, en el món del TikTok, en el món de l'Instagram, hi ha una Filmoteca i és rellevant, i ens relacionem amb aquesta cultura audiovisual. Per tant, no ho codificaria en termes de resistència, sinó de coexistència, i el que nosaltres oferim és diferent i és rellevant.
1: I què oferiu? Amb què ho traslladeu, això, a la teva programació? A nivell de... hi ha clàssics, hi ha també pel·lícules més mainstream, Ferran en parlàvem, de com es medeix aquesta balança, no?, entre unes i altres.
0: Bueno, jo crec que la Filmoteca no deixa de ser un lloc de descoberta. És un lloc on pots gaudir del cinema de tots els temps, d'un enorme ventall de llenguatges cinematogràfics, i fer-ho amb un equip al darrere que s'estima el que fa, que t'està explicant alguna cosa amb les tries que fa. És a dir, no és l'algoritme, suposant que t'entén, analitzant el teu comportament per oferir-te una cosa previsible. És un equip de persones que ens estimem el cinema i que t'estem explicant una proposta. I si arribem a un pacte on tu dius, ei, vaig a confiar en el que m'està oferint aquesta gent, vull explorar què em volen explicar, vaig a entrar en aquesta pel·lícula que no conec però em deixaré sorprendre, faig un pacte i la meva atenció estarà dedicada durant 90 minuts a aquesta pel·lícula. Això és el que fa la Filmoteca, i bàsicament és també un esforç de preservar aquesta dimensió social d'experiència compartida del cinema, que és absolutament insubstituïble. És a dir, a mi m'agrada veure pel·lícules a casa, però sóc perfectament conscient que és una experiència radicalment diferent de veure-les amb més gent. I n'hi ha un contínuum de l'experiència a la Filmoteca, que molt sovint comença amb una pel·lícula, després han fet una cervesa a la Monroe o als bars del barri, que és insubstituïble. I com deia abans, és a dir, no ens podem relacionar amb por amb el nostre present, perquè perdrem. És un discurs perdedor.
1: I tu sents que hi és, una mica aquest discurs de oi, estem fatal, sí, la gent no va al cinema, la gent no va al teatre, estem una mica derrotats? De nivell d'actitud?
0: N'hi ha un cert derrotisme, però per les persones que treballem amb el conjunt de la història del cinema, ens prenem les coses amb una mica més de filosofia. Al cinema se li està dient que morirà des de que va néixer. El cinema neix a finals del segle XIX
1: mort.
0: I ja estava mort, estava terminal. Això era una cosa de firereta, de barraca, era una cosa de circ, no tenia ni cap ni peus. Bueno, després, el canvi del mut al sonor, hecatombe, pèrdua, prostitució de la puresa del mitjà, després el vídeo domèstic, la televisió abans, els DVDs, els videoclubs... És a dir, ara vivim les nostres crisis, les crisis del present, però caram, no podem viure amb la nostàlgia, és una gàbia. Aleshores, seria ridícul, no? Pensar l'esperit i la programació d'un lloc tan viu, per altra banda, com la Filmoteca, des d'un lloc nostàlgic, només faltaria.
1: I, de fet, ara, aquesta setmana, heu inaugurat una nova exposició que revisita aquest 1976, que es diu Feminismes Fílmics. És la sala que ens trobem aquí al costat,
0: sí.
1: Que per l'oient que no ho pugui veure i que se n'estigui morint de ganes, què ens hi trobem?
0: Amb aquesta exposició, que a més crec que enllaça molt bé amb aquest discurs contra la nostàlgia que estàvem dient abans, El que fem és prendre com a punt de partida l'any 1976, en concret les primeres jornades catalanes de la dona, que va ser una fita dels feminismes catalans, una reunió de diferents col·lectius feministes al Paranimf de la Universitat de Barcelona, que s'esperava que assistirien unes 400 dones i van vindre milers de persones, va desbordar totes les expectatives, i és un moment fundacional per la segona onada feminista a casa nostra. Què fem amb aquesta exposició? Ens relacionem nostàlgicament amb això de forma historicista? No. Agafem aquest esdeveniment i en aquest sentit la comissària de l'exposició, l'Alexandra Laudo, crec que ha trobat una solució meravellosa.
1: D'heroïnes de la cultura, no? D'aquest col·lectiu.
0: Efectivament. Hem agafat els 9 temes que es van tractar amb aquestes jornades, que són temes molt rellevants: treball, família, sexualitat, mitjans de comunicació, política, fins a 9 temes, i hem fet 9 peces originals de remuntatge a partir de materials de la nostra col·lecció i d'altres arxius, que en total composen un collage d'imatges fetes per 55 dones artistes i cineastes. Bàsicament, aquesta exposició és una mena de càpsula del temps o gran àgora feminista d'imatges on pots capbussar-te en 50 anys d'imatges feministes, principalment provinents de la nostra col·lecció.
1: I què heu notat fent aquesta exposició? Perquè, clar, heu anat 50 anys enrere fins a dia d'avui i dieu que això, aquest diàleg entre creadores, ha canviat aquesta manera de fer cinema? O en quin sentit es relacionen entre elles?
0: Quan penses, no, en profunditat històrica, quan fas genealogies, te n'adones que res no és estàtic, no? És una mica el que dèiem abans, no? Quan tens la responsabilitat de pensar en termes històrics, guanyes perspectiva, comprens els matisos. I el que veiem, per una banda, són moltíssimes ressonàncies entre el moment del 76 i el moment present, és a dir, ens adonem que n'hi ha temes i fronts de lluita que encara són vigents pel que fa a la desigualtat de gènere, el masclisme, la societat patriarcal, però també te n'adones que els feminismes no són un moviment estàtic, que s'han enriquit amb altres inputs, que s'han fet altres preguntes, per exemple la idea de treball ha conegut mutacions increïbles, com també ha conegut mutacions increïbles el llenguatge cinematogràfic. Finalment, les imatges que nosaltres estem mostrant en aquesta exposició van des dels 16 mil·límetres fins a imatges generades digitalment, és a dir, n'hi ha també una evolució dels llenguatges i les tecnologies de la imatge, tot impregnat amb l'evolució dels anhels i els dubtes i els diàlegs i les propostes del moviment feminista. Aleshores, una mica viatge en el temps aquesta exposició, no només per entendre el passat, sinó sobretot per entendre el present.
2: Que de fet també hi ha un punt en el que t'adones que la contemporaneïtat del cinema català passa molt per les dones autores, diguéssim.
0: Bueno,
2: saps que, i al final veus les gales dels premis i tot això, i qui està recollint els premis i qui està fent com les noves mirades i tal, sempre són dones autores. Vull dir que també és guai l'exposició perquè tens aquest punt de la contemporaneïtat és molt femenina, però també veus que hi ha hagut un passat, vull dir que hi ha com tot un llegat.
0: Correcte.
2: Que es recull i que potser, per exemple, jo personalment no el coneixia tant i que crec que gràcies a l'expo també, doncs, i el poses en valor, saps?
0: Bueno, te n'adones que efectivament tenim ara una fornada absolutament brillant de creadores contemporànies i hi ha un esforç molt clar a l'exposició de deixar clar que això no és flor d'un dia, no és un bolet que surt del no-res, n'hi ha una genealogia. I això també és una lluita molt important dels feminismes, mai no perdre la consciència de qui ha fet coses abans, a més en condicions molt més adverses, no? I aquesta exposició, doncs, podem retrobar o redescobrir a les pioneres dels anys 70, una Eugènia Balcells, una Mari Jordà, una Elena Lumbreras, però també una generació frontissa, que és molt important, que són les primeres dones catalanes que es van obrir pas amb un esforç increïble, amb un mèrit espectacular a la indústria cinematogràfica dels anys 80 i 90, que allò era una gran festa patriarcal. Una Marta Vallet Bocoll, una Judit Colell, una Rosa Vergés, no? Aquestes dones, no? Que no estan, no formen part d'aquesta generació heroica del tardofranquisme ni d'aquesta fornada més recent, però que són tan importants aquesta generació baula fins a arribar, no, a aquesta generació més recent i ben coneguda. I l'exposició permet dibuixar genealogies possibles, de nou, entendre la imatge feminista en profunditat de camp històric.
1: I entendre també que la desigualtat hi continua sent, perquè ara sortia fa poc l'Aina Clotet dient jo vull els 10 milions amb què creien els homes, que nosaltres només ens en donen 4, parlant de Kant, o també teníem a la Carol Rodríguez Colás, que ara ha tret la d'Hermanos, que també es queixava molt de la diferència de pressupostos. Vull dir que la desigualtat a l'hora de crear continua sent tan exagerada?
0: Bueno, jo crec que la resposta es pot respondre: la desigualtat continua sent un fet a tots els àmbits d'activitat social, i la indústria creativa no n'és una excepció. Aleshores, evidentment, encara n'hi ha biaixos, encara n'hi ha desequilibris i encara n'hi ha moltíssima feina a fer per arribar a una igualtat efectiva entre homes i dones.
1: I 50 anys portem, vull dir que també a vegades és allò de dir, hosti, tu, no estem ja cansades de lluitar? A més, ho dèiem de... el 76 va passar tot, va passar el lliure, va passar el grec, vull dir, estem de celebració rere celebració.
2: I tot, curiosament, tot fa 50 anys, vull dir que es nota molt que com es va obrir de sobte la, no sé, la cultura catalana o la cultura de la ciutat, no? en aquell moment i es va obrir tot, però és el que dius, que també hi ha lluites que segueixen formant part d'una mica i que són capdavanteres, saps? Que al final potser en una època semblava que deixava enrere el blanc i negre, per dir-ho d'alguna manera cinematogràfica, i ara estàs una mica amb el perill que potser de cop torna el blanc i negre cap a nosaltres, no?
0: Però això és tan important i creiem que és tan contemporània aquesta exposició. No es tracta de mirar, en aquest cas, a les Jornades Catalanes de la Dona com a arqueologia, no? Com una àmfora grega que estem mirant al museu. També volem rescatar part d'aquesta energia, de la confiança en el canvi, del valor de l'organització col·lectiva, d'aquesta intel·ligència grupal organitzada, perquè malauradament ja li veiem les orelles al llop, i més ens val rescatar aquesta energia, aquestes genealogies, per no sentir-nos també desemparats davant els reptes del present.
1: Aquesta exposició, Feminismes Fílmics, hi serà fins al novembre?
0: Sí.
1: Ho dic bé? Mm. I també teniu, evidentment, programació d'estiu, que l'acabeu de publicar. També hi ha un cicle que a mi aquest m'interessa especialment, de comèdies romàntiques, el sí. Tu i jo què?
0: Tu i jo què? Un gran títol de cicle.
1: Un gran títol, perdona, destaquem-lo.
3: Eres la única persona que conozco en Nueva York.
1: Quines pel·lis heu seleccionat per aquest cicle?
0: Doncs és un molt bon exemple de com treballem a la Filmo, no? Perquè realment el nostre equip de programes ja circulava com molt d'interès pel tema de les comèdies romàntiques i crec que ara mirem als grans clàssics de la comèdia romàntica amb una mirada completament diferent, no? El fet de tornar a programar clàssics de la comèdia romàntica actualment amb una sensibilitat feminista, una sensibilitat queer, ja canvia la mirada que nosaltres fem sobre aquestes imatges. Però com que som una filmoteca, no ens hem conformat només en programar els grans clàssics, no?, dels anys 80 i 90. Hi ha, per una banda, una voluntat de rastrejar els orígens del gènere. Estem programant cinema dels anys 30 i 40, estem programant a Lubitsch, a Frank Capra, a Dorothy Arzner, a Preston Sturges... És a dir, estem buscant, no?, els orígens d'aquest gènere de la comèdia romàntica molt més enllà del que podria semblar evident. Però també estem descentrant una mica l'eix nord-americà que normalment ens imaginem la comèdia romàntica. Estem programant pel·lícules, per exemple, de Hong Kong, el Chui Hark amb Shanghai Blues, estem programant a Edward Yang, i també ens estem preguntant per les variacions en clau queer d'aquest gènere. Amb tota la intenció del món, amb motiu de les festes de la Mercè, programarem a la Zaida Carmona, l'amiga de mi amiga, no?, que fa aquest joc amb la pel·li del Romer, no?, però també, per exemple, programarem a l'Edward Yang. És a dir, bàsicament es tracta de, val, agafem una etiqueta perfectament reconeixible, que és la comèdia romàntica, no renunciem a jugar, no?, amb les cartes més previsibles, però la filmoteca sempre t'intenta sorprendre, no?, intenta fer-te reflexionar críticament sobre una cosa que pensaries que entens perfectament què és, però el nostre joc és dir, escolta, que si obres una mica l'òptica entraran moltes més coses a dins.
2: I una pregunta una mica trapella, però trobes sí. que al cinema català li falta una mica de comèdia romàntica, potser?
0: Ostres, no m'atreviria a fer ara un judici, però crec que podem rescatar moltes coses valuoses. Tenim, justament pensant, no?, en la reinterpretació del gènere des d'una òptica queer, tenim aquest tresor nacional que és la Marta Vallet-Bocoll, que li dediquem a la tardor el nostre programa Els Passos Dobles, i la Marta és un exemple de moltes de les coses que estem parlant. Una dona que als anys 90 fa cinema contra tot pronòstic, sense cap tipus d'ajut, perquè era una cabuda i una persona tenaç que va tirar endavant el seu projecte, i la Marta fa amb un snit de l'humor increïble una reinterpretació en clau queer del gènere clàssic de la comèdia romàntica que, per exemple, també volem reivindicar amb aquest cicle.
1: I també reivindiqueu, ara que ho tens aquí obert, Cuando Harry encontra Sally, que Ferran, tu has dinat en aquesta taula.
2: Sense saber-ho, a més, vaig al restaurant, no sabia que era la taula, vaig estar 3 hores buscant el cartell i el tenia al damunt. I és que a vegades busques a la vida i les coses les tens a tocar.
0: La vida et troba tu.
1: Doncs trobeu-vos a la Filmoteca de Catalunya. Pablo Laparra, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Vindrem aquest estiu si hi ha temps, eh? Ferran, que tu prou d'anar al grec, eh? Bueno, tantes coses.
2: Ara quan s'acabi el grec, a l'agost farà tanta calor que jo estaré aquí, vull dir, i tant. Sí, sí. A més, que és baratíssim, que la gent que ens escolti que no ho sàpiga, que és molt barat. De fet, abans, jo no sé com... O sigui, entenc que l'entrada és simbòlica, perquè per preu d'entrada no es manté l'aire condicionat, ja t'ho dic.
0: Som un equipament públic i operem en preus populars.
1: I aquesta exposició és gratuïta?
0: Completament gratuïta.
1: Vull dir que no hi ha excusa. Moltíssimes gràcies, Pablo.
0: A vosaltres.
1: I res, Ferran, nosaltres ho deixem aquí.
2: Deixem-ho aquí, doncs.
1: Però tornem demà diumenge, no patiu, amb Dani Puntiprats al control. I res, ens veiem. Moltes gràcies.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es el sonido de las tareas de extinción en la zona cero de la tragedia. Más de 500 efectivos siguen a esta hora intentando apagar el incendio originado en Los Gallardos, en Almería, y que ha calcinado ya más de 6.500 hectáreas. Uno de los fuegos más letales en años y que deja de momento 12 muertos y 8 heridos, 4 de ellos en estado grave. Uno de los balances más letales. La tragedia que ha sacudido el municipio de Los Gallardos mantiene en vilo a miles de personas que continúan desalojadas fuera de sus casas. Además, 23 personas siguen desaparecidas, sus familiares aún no han podido localizarles. Y en Los Gallardos está el enviado especial de la SER, Javier Ruiz Martínez. ¿Cuál es el ambiente que se respira hasta ahora en el municipio en estas horas tan críticas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ojai. Con helicópteros e hidroaviones sobrevolándoles, la gente del poniente almeriense aquí en Los Gallardos son como el esparto típico de la zona. Flexibles, sí, resistentes al calor y a la sequía también, pero no al fuego. Porque Almería siempre ha sido una tierra seca, pero...
3: Tú lo ves, yo lo veo claro, porque cambio climático, nos metamos en 40 grados como tal cosa, y antes 40 grados eran 2 días, y ahora es pues casi todo el verano.
2: Las olas de calor cada vez más largas y recurrentes, la falta de lluvias, el abandono agrario están detrás de este incendio tan destructivo. Vemos el monte quemado, vemos los hidroaviones, escucharéis de fondo los helicópteros también sobrevolándonos, y ahora mismo desde aquí ninguna llama, ninguna columna de humo, pero la tristeza que se percibe en Los Gallardos, hasta en el bar, que el resto del año, me dice el dueño, era alegría y risas. Desgraciadamente, Sohaib, empieza a soplar de nuevo el viento.
1: Pues seguimos a y media, Javier. Además, la Junta de Andalucía ha actualizado a primera hora de esta mañana la superficie de hectáreas calcinadas. Son casi 7.000. Antonio Sanz es el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de emergencias.
4: En este momento ha elevado ya la superficie afectada por el incendio a 6.600 hectáreas. La noticia que sigue siendo importante, evidentemente, y es la más importante, es que desde el día de ayer a primera hora de la mañana no ha habido ninguna novedad en cuanto a víctimas.
1: Además, la Junta ha defendido el protocolo de evacuación que se llevó a cabo. El gobierno andaluz mantiene que lo menos idóneo hubiera sido mandar un mensaje de alerta a los móviles. Mientras, el gobierno central evita entrar en la polémica y en la confrontación política, asegura el ministro Félix Bolaños desde Los Gallardos, que no es quien para desacreditar las decisiones que toma la Junta.
5: Yo creo que son decisiones que se adoptan desde criterios técnicos y yo no tengo una opinión que pueda ni desautorizar esa decisión ni siquiera cuestionarla. Yo creo que no es el momento ahora de que entremos en esas dinámicas, sino que creo que es el momento de la cooperación institucional, que todas las instituciones estemos de la mano, que los servidores públicos sepan que todos sus responsables políticos estamos trabajando codo con codo.
1: A partir de y media nos atenderá en directo la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias para explicarnos y aclarar sobre todo si el protocolo de evacuación se debe mantener tal cual a la vista de los acontecimientos. También va a ser muy importante cómo evoluciona el tiempo en las próximas horas en esa zona. Un día, Saray González, marcado en toda España por las altas temperaturas.
6: Mucho calor en prácticamente toda la península, aviso naranja en el País Vasco, donde las máximas podrán superar los 37 grados. También hará mucho calor en Castilla-La Mancha, con hasta 38 grados en Toledo y Ciudad Real. Y en Zamora se alcanzarán los 36, 32 grados de máxima en Córdoba y en Granada. En el litoral mediterráneo alcanzaremos máximas de 32 grados. El sol dominará casi toda España, salvo en el extremo norte, especial precaución en Galicia, con aviso naranja por fuertes tormentas que podrán ir acompañadas de granizo.
1: Más allá del incendio en Los Gallardos, de la crónica política, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sacado pecho hoy después de sus polémicas declaraciones sobre las bajas laborales. Vino a decir que son un cáncer y que habría que recortar los ingresos a los trabajadores que están de baja. Bueno, pues hoy Feijóo, en un acto con las nuevas generaciones del PP, se ha reivindicado en plena batalla ideológica con discursos más propios de Vox, cargando contra las nacionalizaciones también de descendientes de españoles exiliados.
7: ¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual, porque yo estoy aquí para dar debates valientes y para dejar un país mejor para los jóvenes como vosotros.
1: Y nos vamos en este punto a la redacción de informativos. El gobierno de Venezuela ha actualizado el número de muertos por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio. Son ya más de 4.100 las víctimas. Edu Hernández, buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Sohai? Buenas tardes. Sí, son concretamente 4.118 en total. Hay también más de 17.000 personas que han perdido sus casas y están distribuidas en un total de 90 campamentos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
9: A partir del día de mañana estaremos realizando en los campamentos transitorios, en atención a un cronograma progresivo, estaremos realizando el registro único de vivienda.
8: Asegura que ha puesto en marcha un registro para las familias afectadas por este terremoto y que puedan ser reubicadas.
1: Y nos vamos ahora al Mundial.
10: Mundial 2026, Cadena SER.
1: 16 años después, España vuelve a alcanzar unas semifinales de la Copa del Mundo. Miguel Martín Talavera, ¿qué tal?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. La selección española ya está en las semifinales de la Copa del Mundo después de haber derrotado ayer a Bélgica 2-1 con un gol de Mikel Merino sobre la bocina, y su rival en esta ronda va a ser la Francia de Kylian Mbappé. Hoy se completan los cuartos de final con dos partidos más. A partir de las 11 de la noche, hora española, se disputa en Miami el partido entre Inglaterra y Noruega. El que gane de este partido se enfrentará al campeón del otro cuarto de final. A las 3 de la mañana, hora española, en Kansas City, se enfrenta la Argentina de Leo Messi ante Suiza.
10: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
1: Hora 14 y 6 minutos. Seguimos.
12: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
13: Bona tarda. Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Protecció Civil manté el confinament d'un miler de veïns de la zona del Casalot, la Marina, Costa del Safir i a zones properes a Miami Platja per evitar la inhalació de fum. Tot plegat coincideix amb una nova jornada marcada per un risc molt alt d'incendi arreu de Catalunya.
14: Fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya.
13: Fins a 160 municipis estan en vermell per risc molt alt i una seixantena més en el nivell de risc extrem. A més, 8 espais naturals continuen tancats. Les temperatures d'avui no seran tan elevades com les dels darrers dies. Tot i això, a partir de demà començarà una nova onada de calor que es preveu especialment intensa a mitjans de setmana. La situació dels incendis forestals aquest estiu és millor que la de l'any passat. Segons dades dels agents rurals consultades per SER Catalunya, fins a aquestes mateixes dates, el 2025 s'havien registrat una quarantena més d'incendis que enguany. Fa just un any, a Paüls, es va guardar un minut de silenci en record a un tècnic dels bombers que va morir mentre treballava per extingir l'incendi que en aquell moment cremava al Baix Ebre. De 47 anys ha mort ofegat en una platja de Cambrils. Amb aquestes ja són 10 les persones que han perdut la vida al mar des que va començar la temporada de bany. I 400 milions d'euros per reforçar i transformar el món rural. És la proposta del govern de la Generalitat que preveu beneficiar més de 800 ens locals en el nou pla de pobles que l'executiu ha presentat avui. Dels esports, la selecció espanyola ja és a la semifinal del Mundial de Futbol després d'un altre gol de Mikel Merino a les acaballes del partit, en aquest cas contra Bèlgica.
15: Nada, estoy que no sé realmente ni qué decir. O sea, no me lo acabo de creer. Es un, no sé, algo que soy un afortunado. Me siento un privilegiado de poder estar viviendo esto, de poder encima tener a mi familia aquí.
13: Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem tot plegat en un informatiu en què repassarem l'agenda cultural del cap de setmana. Amb en Dani Punt i Prats al control, escolteu l'Hora 14.
12: A la Cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
16: The
13: És el so d'alerta que fa menys d'una hora han sentit els veïns i veïnes de la zona del Casalot, la Marina, Costa del Zafir i zones properes a Miami Platja per l'incendi de Mont-roig del Camp. Protecció Civil els ha recomanat que es confinin mentre els bombers continuen treballant per controlar el foc, que també ha obligat a tallar les vies del tren entre Cambrils i Tortosa. Pau Puig-Laia Massaguer, bona tarda.
16: Bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
13: Quina és l'última hora de l'incendi?
17: Hi ha bones notícies. Els bombers han aconseguit estabilitzar-lo. A hores d'ara, però, continuen treballant per controlar-lo. Una de les principals preocupacions era que el foc pogués arribar a les vies del tren. També preocupava especialment el flanc dret, el més pròxim a les zones habilitades. L'incendi ha provocat, a més, alguns focus secundaris que ja han quedat sota control. Per la seva banda, Protecció Civil manté la recomanació de confinament als veïns del Casalot, la Marina, Costa del Zafir i les zones de les vies del nucli de Miami Platja per evitar la inhalació de fum. L'incendi s'ha declarat a pocs minuts d'un quart d'una del migdia en una zona propera al carrer de Mèxic. A aquesta hora hi treballen una vintena de mitjans aeris i terrestres i, com a conseqüència de l'incendi, s'ha tallat l'A7 entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant. El trànsit es desvia per la carretera N340.
13: Si fem balanç d'incendis, aquest estiu ja s'han enregistrat més de 150 que han cremat més de 3.000 hectàrees.
16: Més de 150 incendis forestals des de l'1 de juny d'enguany i fins a dia d'avui, segons dades dels agents rurals, consultades per Ser Catalunya. El més important fins ara, el de les Gavarres, que va cremar fins a 2.200 hectàrees el cap de setmana passat. Durant la setmana, els bombers han hagut de treballar en diversos focs simultanis i entre aquests destaquen el de Setmenat, el Vallès Occidental, que han controlat aquesta nit, i els de Guimerà i Navarcles, que estan ara per ara estabilitzats.
13: Precisament fa tot just una setmana els bombers treballaven contra rellotge per intentar controlar l'incendi de les Gavarres. Un incendi que ha reobert el debat sobre boscos, urbanitzacions i gestió forestal.
0: Hora 14.
13: Ràdio Girona, Carles Couso, bona tarda.
18: Hola, bona tarda, Gemma.
13: Couso, l'incendi declarat divendres a la Bisbal d'Empordà, encara pendent de ser extingit, per cert, és el segon foc més important documentat a les Gavarres des del 1947, només superat per les més de 3.000 hectàrees cremades aquell any, i és un incendi que ha cremat, sobretot, bosc, oi?
18: Sí, sí, el foc ha afectat gairebé exclusivament terreny dins de l'espai d'interès natural de les Gavarres. Per municipis, Cruïlles, Moneix i Sant Sadurní de l'Heura concentra gairebé 7 de cada 10 hectàrees cremades. D'entre les xifres dels agents rurals a les que ha tingut accés Ser Catalunya, hi ha una dada especialment significativa. Només 53 de les hectàrees afectades són de conreu, poc més del 2% de tota la superfície cremada.
13: Fa només unes dècades aquesta proporció hauria estat molt diferent. Durant bona part del segle XX, les Gavarres eren un territori configurat per un paisatge en mosaic, és a dir, amb una combinació de camps de conreu, pastures, suredes explotades i masses forestals.
18: Sí, per això ha quedat enrere per la progressiva desaparició de l'activitat agrícola i ramadera, juntament amb la crisi de la indústria surera, ha anat transformant tot això al massís en un continu forestal de més de 350 quilòmetres quadrats. Els boscos actuals, a més, són relativament joves i poc adaptats a unes temperatures més elevades, sequeres persistents, com la que fa poc teníem, i precipitacions cada vegada més regulars.
13: Carles, aquests dies la paraula que segur que més hem sentit ha estat gestió forestal, perquè com estan les Gavarres?
18: Doncs mira, per explicar una mica la situació de com tenim, de fer una foto de com tenim les Gavarres, dues dades que ens ajudarien a fer aquesta primera aproximació. Més del 90% dels boscos de les Gavarres, com passa, podem externalitzar-ho a tota Catalunya, són de propietat privada. A vegades amb propietaris que o no volen arreglar la finca perquè no els surt rendible, no en tenen un rendiment econòmic, o perquè fins i tot desconeixen que la tenen. L'Eloi Madrià és buscataire jubilat que ha treballat tota la vida al massís.
19: Ja són nous propietaris que no saben ni on les tenen, ni on hi ha el terme, ni la partió, ni res.
18: Ara bé, sabem que el 50% de la zona cremada, i això és important, estava gestionada, estava treballada. Quim Gubau és el gerent del Consorci de les Gavarres.
20: Com un airbag del cotxe, vull dir, tu l'has de tenir, però si vas a 50-60 et pots salvar la vida, però si vas a 150, doncs et mataràs igualment.
18: Aquests dies, de fet, també ho han destacat els bombers. Tot i així, Gemma, hi ha consens a la zona de que la zona cremada podria haver estat molt pitjor. Dani Encinas és president del Consorci de les Gavarres i alcalde de Cruïlles, Moneix i Sant Sadurní de l'Heura, el poble més afectat.
21: Cada veí d'aquí de la zona ho ha anat dient cada estiu. El dia que passi, finalment ha passat. Amb això en tinc moltíssima sort, no us ho podeu ni imaginar, perquè és que hagués sigut el pitjor que hagués pogut passar a Catalunya en moltíssimes dècades.
18: Això ens ho explicava Ser Catalunya, visiblement emocionat. Entre els compromisos adoptats pel govern amb els alcaldes després del primer incendi important més gran de l'estiu que tenim a Catalunya, millorar camins, posar més dipòsits d'aigua a la zona i donar més diners i també més eines als ajuntaments per millorar la gestió forestal de les finques.
13: Carles Couso, Ràdio Girona, moltes gràcies.
18: Una abraçada, bona tarda, Gemma.
13: Avui, per cert, s'ha reobert l'accés a les Gavarres. I tenim novetats pel que fa l'incendi que s'ha decretat aquest migdia a Mont-roig del Camp. Ha cremat, segons dades provisionals d'agents rurals, 7 hectàrees i la 7, que estava tancada, ja s'ha reobert. La circulació ja s'ha restablert segons el Servei Català de Trànsit. I contràriament a la percepció que poden haver deixat els incendis dels últims dies, aquests que ara explicaven Carles, la situació actual és millor que la de fa un any. A hores d'ara, l'estiu passat, Pau, ja s'havien registrat més de 200 incendis forestals a Catalunya.
17: Concretament, 202 incendis. A més, el balanç també era pitjor pel que fa a la superfície afectada. Ja havien cremat prop de 8.000 hectàrees. Els incendis més greus en aquest mateix període van ser els de Paüls, que van arrasar més de 2.300 hectàrees, i els de Torrefeta i Florejacs, que en van calcinar més de 5.000. En l'incendi del Baix Ebre, un tècnic dels bombers de 46 anys va morir després de caure per un desnivell d'uns 20 metres mentre treballaven les tasques d'extinció del foc. En el de la Segarra, dos pagesos, el propietari d'una finca agrícola i un treballador, van perdre la vida. Pel que fa al nombre d'incendis declarats fins a aquestes dates, el 2025 va ser el pitjor any des del 2010.
13: Malgrat l'incendi declarat ara ja estabilitzat a Mont-roig del Camp, la calor ha donat avui una certa treva i les temperatures són lleugerament més baixes que les dels últims dies. Aquest dissabte, però, encara hi ha 57 municipis amb risc extrem d'incendi. Per fer-nos-en una idea, dijous passat n'hi havia 220. Tot i aquesta millora, els agents rurals, Pau, mantenen tancats avui 8 espais naturals.
17: Són els de Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada, la Baronia de Riab, Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, el Montmell Marmellar, el Montserrat, el Montsant, perdoneu, Priorat, i el Parc Natural de Montserrat. Més enllà de la seixantena de municipis amb risc d'incendi en nivell extrem, fins a 167 més, es troben en situació de risc molt alt. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil insisteix a extremar les precaucions.
13: Saludem ara la Núria Seró, perquè sembla que tota aquesta treva ha de durar poc. Bona tarda.
2: S'acaba demà, perquè les temperatures pujaran i l'ascens seguirà també al llarg de les pròximes jornades. Hola, molt bona tarda. Ara mateix les temperatures volten els 30 graus, inclús s'ho superen a l'interior, i avui a l'interior les màximes quedaran al voltant dels 35. Una tarda que vindrà marcada també per alguns ruixats que es quedaran concentrats al Pirineu i Prepirineu. Demà al cel tindrem pols sahariana, també alguns núvols alts, i les temperatures seran molt altes. Ja ho seran la pròxima nit, i atenció que està activat l'avís groc per calor nocturna tant al Montsià com també al Baix Ebre. I és que la pròxima nit serà tropical en molts punts de Catalunya. Les temperatures màximes pujaran i l'ascens seguirà també al llarg de les pròximes jornades, i el pic d'aquestes temperatures tan altes podria estar entre dimecres i dijous.
13: Un home ha mort ofegat aquesta nit en una platja de Cambrils, al Baix Camp. Amb aquesta, Laia, ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que va començar la campanya de bany.
3: La víctima, de 47 anys, va morir ofegada a nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forest Regueral de Cambrils, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al 112 es va rebre a un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies, però no van poder reanimar-lo i van haver de confirmar la mort per aturada cardiorespiratòria. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància i durant el dia van onejar banderes grogues i vermelles per l'estat de la mar.
13: Per cert, que a la platja del Creixell i a la majoria de platges de Cubelles i Tarragona hi ha bandera vermella per fortunatge i estat de la mar. El bany hi està prohibit. Mentrestant, a la Bisbal del Penedès, on una reacció química a la piscina ha provocat 17 ferits, 5 dels quals menys greus, Eva Hidalgo.
22: Una afectació als dipòsits de clor va provocar un núvol tòxic. En el moment dels fets hi havia 25 persones a la piscina que van ser desallotjades. Ningú va patir cremades ni afectacions importants. Dels ferits, 5 adults i 5 menors van ser traslladats a l'hospital per precaució. L'alcaldessa és Agnès Ferrer.
23: Aquesta empresa, quan ha vingut a portar el clor, no l'ha portat, en comptes de posar el dipòsit que toca, ho ha posat en un altre dipòsit. I aquí és on ha fet aquest núvol tòxic. Com que és una cosa que no es veu massa, doncs clar, hi ha compensat gent que tenia allò al respirar o que tenia molèsties.
22: Els bombers van netejar els dipòsits i van neutralitzar el producte químic. L'Ajuntament espera que l'empresa responsable adopti les mesures oportunes.
13: I a Montblanc, dues persones han quedat ferides de gravetat per un xoc entre un autobús i dos turismes a la Nacional 240.
3: Es tracta d'un home i una dona ferits de gravetat que han estat traslladats a l'hospital. El xoc ha deixat un balanç de 9 atesos segons el sistema d'emergències mèdiques. Les primeres informacions apunten a un xoc frontolateral entre un cotxe i un autobús que ha implicat fins a 4 vehicles més. La majoria de passatgers, una quarantena, han quedat ilesos. L'avís de l'accident s'ha rebut a les 11 del matí a la zona del polígon industrial Pla de les Forques, on s'hi han desplaçat 7 dotacions dels bombers.
13: El govern de la Generalitat ha impulsat el Pla de Pobles amb l'objectiu de transformar i millorar els municipis petits i el món rural. La inversió prevista és de 400 milions d'euros fins al 2030.
17: El Pla de Pobles es dirigeix a més de 800 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. El nou pla és un dels principals acords amb els quals van arribar el PSC i Esquerra Republicana en el marc dels pressupostos i pretén complementar el Pla de Barris entre les principals línies que es poden subvencionar, la reforma d'edificis municipals per fer-hi pisos o museus, així com recuperació de patrimoni històric i els nuclis antics del poble, o millorant-ne l'enllunament.
4: La realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats. Això, al final, és com la gent veu que les coses comencen a moure's.
17: És Salvador Illa, president de la Generalitat, en la segona trobada de municipis rurals. Segons el calendari previst, les primeres convocatòries es farà a l'octubre amb 100 milions d'euros i la resolució definitiva es preveu per l'abril del 2027, abans de les eleccions municipals. A Catalunya, gairebé 8 de cada 10 municipis tenen menys de 5.000 habitants.
13: Toc d'atenció de les entitats que van elaborar el pla per reduir l'ús dels mòbils a les aules, que alerten que l'estiu és un període especialment delicat per la salut digital dels menors. Un any després de tirar endavant la proposta, insisteixen que cal controlar el temps que infants i adolescents passen davant les pantalles. Júlia Domènech.
5: Les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que l'accés a internet entre els joves és pràcticament universal i que 2 de cada 3 dels menors ja tenen telèfon mòbil propi. Per això, des d'Adolescència Lliure de Mòbils a Espanya, consideren que el debat sobre la salut digital dels menors ja ha fet prou camí i demanen un acord polític, ho explica la seva presidenta Marina Fernández.
6: Pensem que és el moment de demanar això a la nostra classe política, no? Poseu-vos d'acord i seguim, doncs, empoderant les famílies a que posin d'acord amb altres famílies per reduir la pressió social, doncs, que sentim.
5: El pacte de famílies impulsat per l'entitat ja supera els 32.000 compromisos arreu de l'Estat i més de 4.000 només a la demarcació de Barcelona, amb l'objectiu d'endarrerir l'entrega de l'Smart i començant, això sí, per reclamar canvis normatius a escala europea.
6: Volem una edat mínima digital, no de 13, que és el que actualment ha pactat a Europa, sinó 16, seguint les recomanacions.
5: La doctora Adriana Margarit, de la Societat Catalana de Pediatria, recorda, però, que aquestes recomanacions només poden ser efectives si també es té en compte la realitat de cada família.
7: També és important que, com a societat, reflexionem de quines opcions hi ha per a les famílies quan diem que han d'evitar tot aquest excés de pantalles, perquè no sempre totes les famílies tenen les mateixes condicions per poder conciliar, o depèn de a quin municipi visquis, doncs hi ha més o menys recursos.
5: El repte, asseguren les entitats més implicades, és que, sobretot, els avenços assolits durant el curs no s'aturin amb l'arribada de les vacances.
13: Un minut i l'agenda cultural.
24: Ser Catalunya, Barcelona.
25: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
26: La treva pactada entre les dues parts...
25: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
27: A partir de dilluns 13 de juliol, dona't un descans amb La Treva.
28: Ni som enemigues...
29: Ni estem en guerra.
28: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
27: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
24: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.